0: 60 tot poc, no va tot per un tall de part de madem.
1: Sí. No podria manar ja quin any vint.
0: Ja, no, que ja m'ha sigut.
1: Veus un ben l'any de...
0: Sos un ben l'any del cronista de la
1: red. Ben, no?
0: Ja, de dia, no, fer, jo sé, ho he de tot.
1: Ja, ben, som massa ara, no, vaig, eh?
0: Ja, que no fa temps de ver com es cuina fort, eh?
1: Jo, de vacances, de cop, que ho podré dir, però no hi ha de res, anant, diguem, la gran opció, no, va.
0: Ja,
1: la veient que té mandra, et guiquita, on eres.
0: Jo,
1: oi, tu de forma, mi, si gugor, tu de forma, no me, me, me, fa, que li diuen.
0: Con el fuga, això és tu de forma, això, de venes, ne?
1: Ai, no, li fos que te sona, ringa, so, ponerte, no, de venora.
0: No, que vinga, ringa, ringa, era per tots, cocro.
1: Tu m'ajudes, eh?
0: Tu m'ajudes. Confús que li va, tu m'ajudes, no, que va.
1: Quando a coscia sono più o meno
0: di un mattino d'anzego, mi vedo di morire, poi dai, ti vedo. Ecco, scappare, voglio appurare.